0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Avançant les principals notícies d'avui, divendres 3 de juliol, una jornada que ha començat amb una nova operació policial al poblat palmesà de Sombanya. Actuació contra el tràfic de drogues i contra les il·legalitats urbanístiques. De fet, les màquines han esbocat 7 casetes il·legals que funcionaven a modo de punt de venda de drogues. S'han confiscat diverses quantitats de substàncies estupefaents. Ho explicava el portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
2: En las diferentes casetas se han desmantelado 7 puntos de venta. Se ha detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública y se han intervenido diversas cantidades de marihuana, hachís, cocaína.
1: I el debat polític continua centrat al voltant de la regularització extraordinària de migrants després de conèixer ahir la xifra definitiva de més de 34.000 sol·licituds a les Illes. Delegació del Govern destaca l'èxit del procés i acusa el Govern balear de difondre un relat fals perquè criminalitza els migrants, diu, mentre que l'executiu autonòmic acusa els socialistes d'irresponsables per l'efecte crida del procés a unes Illes, diuen, amb els serveis públics ja saturats. Escoltam el portaveu del Govern, Toni Costa, i el delegat de l'executiu central, Alfonso Rodríguez.
3: Tenim un govern d'Espanya irresponsable. No ha calculat l'impacte que tindria aquesta mesura sobre els serveis públics de les Illes Balears i del conjunt d'Espanya.
4: Este proceso lo que va a facilitar es que estas personas que adquieran derechos adquieren también deberes y por lo tanto ellos y sus empleadores van a contribuir como cualquier otro trabajador y trabajadora.
1: A Formentera, hotelers i consells reclamen a l'executiu balear que es desencalli ja la normativa sobre parasols i gandules a les platges de l'illa Pitiusa i els deixin tornar a posar els 18 lots de serveis de platja que havien prohibit. Expliquen que molts turistes es queixen i els hotels temen que l'any que ve baixin les reserves. Parlarem també del sistema de justícia gratuïta, que ja ha assolit una xifra rècord a les Balears en el darrer any, 70.000 actuacions, mentre que el nom d'advocats del torn d'ofici ha davallat un 12% en aquest mateix període. Una tendència que preocupa al Col·legi d'Advocats de les Illes. Escoltam el degà Martí Alanyà.
5: Mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia, porque no es lo mismo recibir a un cliente del turno de oficio y resolver un asunto en un par de meses que tener que estar años a base de hacer escritos, reiterar actuaciones porque la justicia no avanza.
1: I Copernicus ho confirma, els oceans de tot el món s'encalenteixen i, en concret, la mar Mediterrània es tropicalitza. Tanca el juny amb temperatures més pròpies del Carib, que freguen els 30 graus, amb anomalies entre 2 i 3 graus. Xifres rècords que preveuen aniran a més, després parlarem amb els experts. I en els esports parlarem de tennis de Jaume Munà, que ja està a la tercera ronda de Wimbledon per segon any consecutiu, després de superar el britànic Jacob Ferli en 3 sets, per un 6-4, 7-6 i 6-4. El de Santanyí no ha cedit cap set encara en els dos partits que ha disputat al Gran Slam d'Herba. El següent rival del tenista serà el 14 del rànquing ATP, Giri

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Primer viernes de julio, último día de trabajo para muchos antes de las vacaciones, mientras la política sigue enredada a cuenta de la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por el caso Leire, y España sigue celebrando el paso a octavos de la selección tras derrotar a Austria. Enseguida vamos con todo, pero lo primero es ver cómo están las carreteras en este inicio de la primera operación salida del verano. Desde hoy hasta el domingo se esperan casi 5 millones de desplazamientos y ya empiezan a registrarse las primeras retenciones. DGT, Marta Mínguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En estos momentos, pendientes de varias incidencias en Castellón, un incendio complica la AP7 en Peñíscola en sentido Valencia y varios alcances. En Alicante, la AP7 en Elche, sentido Alicante capital. En Huelva, en la entrada por la A49 en Chucena y las salidas de Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan y A4 en Dos Hermanas. Al margen de estos siniestros, complicaciones en la circulación en las salidas de Madrid por la A1 en Circuito de Jarama, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Arroyo Los Molinos y A6 en El Plantío. Se complica en Valencia su entrada por la A3 en Loriguilla. El resto de salidas de Sevilla por la A49, A66 en Camas y la A49 en Huevar. Tráfico intenso en Málaga, la A7 en Fuengirola y San Pedro Alcántara en ambos sentidos, y en Cádiz la A7 en San Roque hacia Algeciras.
0: Operación salida a las puertas de una nueva ola de calor, la segunda del verano. La EMED ya la confirma, acaba de emitir un aviso especial por temperaturas extremas a partir del domingo y al menos hasta el martes. Jacob Petrus, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mucha precaución, mucha atención a las previsiones meteorológicas porque hablan de temperaturas muy altas y además persistentes. Buena parte también de la semana que viene, aunque hay más dudas a partir del miércoles en la previsión. Eso quiere decir que este fin de semana, sobre todo, tendremos avisos de color naranja en el Valle del Guadalquivir, en la cuenca del Guadiana y de la del Tajo, por temperaturas máximas entre los 40 y los 42 grados, pero también avisos naranjas, por ejemplo, en la cuenca del Ebro, en la provincia de Girona, o en las Rías Baixas, aquí entre 37 y 39. 9 grados a mediodía, evidentemente también las mínimas muy altas de madrugada. Todo este panorama con bastantes nubes mañana en la cornisa cantábrica, aunque con tendencia a desaparecer, y a partir de mediodía con nubosidad de evolución en el interior peninsular, donde podrían producirse algunos chubascos dispersos en las Islas Canarias, con nubes en el norte. Y atención, porque con este panorama el peligro de incendios durante los próximos días en España se va a disparar.
0: Gracias, Jacob. Precisamente el incendio de Leciñena en Zaragoza, que afecta a unas 3.000 hectáreas, está prácticamente perimetrado, aunque sigue preocupando el viento que se espera a partir de esta tarde. También el viento es lo que está impulsando el incendio, que desde primera hora afecta al municipio de la Bisbal d'Empordà, en Girona, y que ha obligado a confinar a los vecinos de varios núcleos de la zona y a 150 niños en una casa de colonias. Buscamos la última hora. Gemma Esteva.
4: A esta hora trabajan en la zona unas 60 dotaciones, entre medios terrestres y aéreos. Los esfuerzos se centran en evitar que las llamas alcancen el macizo de las Gavarras. Los bomberos utilizan también aviones anfibios que permiten realizar descargas de agua de forma continua.
5: Garantir també, doncs, això, que no afecti a la massa boscosa.
4: Però... Óscar Aparicio, el alcalde de la Bisbal, explica que el viento ha provocado varios focos secundarios y está empujando el flanco izquierdo del incendio hacia la zona forestal. El fuego se ha declarado poco después de las 9 de la mañana junto a la carretera GI-660, que permanece cortada por seguridad. A estas horas siguen confinadas varias casas diseminadas, una urbanización y una casa rural con 150 menores. Todos se encuentran fuera de peligro, aunque seguirán confinados debido al denso humo que hay en la zona.
0: Y el gran tema de conversación esta mañana, la victoria de la selección española de fútbol en 16avos del Mundial. Anoche en Tablero Deportivo llegamos al éxtasis.
6: ¡Cucurea! ¡Al centro! ¡Ya está el gol! ¡Sigue Baena por el centro! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Pedro Porro! ¡Uy! ¡Cucurea para el espacio!
0: Goles a la selección austríaca para firmar el pase a los octavos de final y despejar todas las dudas para ser candidatos a llegar a la final. Es España-Austria, ya es historia. Lo siguiente será el próximo lunes ante Portugal. Daniel Ampuero, buenas tardes.
7: Los tres goles, pero sobre todo el juego y el pico de forma de los jugadores que participaron, volvieron a hacer subir la cotización de esta selección para llegar lejos en este Mundial. Enviado especial Antonio Muelas, muy buenas.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, España ya comienza a preparar el duelo de octavos de final ante Portugal. El equipo de Luis de la Fuente, después de ayer hacer un gran partido ante Austria con una actuación estelar de Mikel Oyarzabal, con 2 goles, 4 en total, y además con las buenas sensaciones de recuperar a Jeremy Pino y Víctor Muñoz, en principio para este partido ante Portugal, y quién sabe también si a Nico Williams. La selección entrena a las 8 en Los Ángeles, a la 1 de la madrugada viajará hasta Texas. En Dallas jugará el lunes los octavos de final ante Portugal.
7: Tras el pitido final, las calles se llenaron de banderas y camisetas rojas y amarillas para festejar el pase a los octavos de final del próximo lunes. Los aficionados de la Roja volvieron a creer en la selección y se llenaron de confianza.
9: Campeona del mundo.
10: Yo igual, la veo campeona, pero tenemos que mejorar un poquito.
11: Campeones, pero hay que apretar.
10: A esta selección le hace falta el mejor Nico, que no está.
11: Pero yo creo que España está demostrando que poco a poco vamos ganando profundidad, como en la Eurocopa, y que solamente nos falta afinar un poco más la puntería.
0: Bueno, a partir de inmedia volvemos a Estados Unidos, viernes, con muchas otras noticias, empezando por la resaca de la imputación de la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez. Marta Mazagatos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Rosa. Varias asociaciones de la Guardia Civil están pidiendo la dimisión de Mercedes González por esa imputación. A partir de las 2:30 les escuchamos. El Gobierno acaba de insistir en que estamos en una fase inicial de la investigación, mientras la oposición vuelve a pedir elecciones por la acumulación de escándalos. Sandra Gallardo, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Ni dimisión ni cese. Tras la imputación de Mercedes González por sus contactos con Leire Díez, la portavoz del Gobierno sigue apoyando a la directora de la Guardia Civil.
14: Estamos en una fase embrionaria. Vamos a respetar también las explicaciones que ha dado y que va a seguir dando la directora general de la Guardia Civil. Insisto, mantenemos la confianza y dejemos que la justicia haga sus investigaciones y respetemos los tiempos de la justicia.
13: Sumar, Bustinduy pide tiempo antes de exigir dimisiones.
15: En función de esas pruebas, pues evidentemente se tomarán las decisiones pertinentes.
13: El PP insiste en su cese. Para Feijóo es insostenible.
16: ¿Alguien se cree que la directora general de la Guardia Civil imputada realmente está preocupada por las condiciones de trabajo de los agentes de la Guardia Civil?
13: Y Abascal sitúa a Sánchez al frente de la trama.
17: Y no dimiten. Y Sánchez no les cesa. No les cesa porque esa trama criminal la dirige Pedro Sánchez.
13: La directora de la Guardia Civil y su número 2 están citados el 16 de julio en la Audiencia Nacional.
12: Igualdad acaba de confirmar el asesinato machista de Lourdes en Alicante, el número 27 este año. El marido ya está detenido, también ha matado a una de sus hijas y herido a otra, Lamberto Calduc.
18: El presunto asesino tiene 53 años y presuntamente acuchilló a su mujer Lourdes de 51 y a su hija Lucía de 20, mientras la otra hija de 26 está hospitalizada de carácter grave sin que su vida corra peligro. El supuesto autor también fue hospitalizado por sus heridas, pero ya se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la tarde. Los agentes recibieron el aviso a través de emergencias por la hija superviviente, quien llamó al 112 y dio la voz de alarma. Todos son de nacionalidad española y no constan antecedentes en el sistema Biogen.
12: Recordamos el teléfono 016 de ayuda a mujeres víctimas de violencias. Y en Barcelona, los Mossos buscan a los autores del asesinato anoche a tiros en un parque de un adolescente de 15 años. La investigación apunta a un enfrentamiento entre bandas. Josep Lluís Trapero, director de la policía catalana.
19: L'assassinato d'un menor de 15 anys.
12: Dice Trapero que el asesinato de un menor es una línea roja de la máxima gravedad. Se trata de la séptima víctima por arma de fuego este año en la capital catalana. A partir de las 2:30 estamos allí. Del exterior, Venezuela, segunda jornada de luto oficial por los terremotos que causaron al menos 2.600 muertos y a pesar de haber pasado 9 días, sigue la búsqueda de posibles supervivientes. Enviados especiales de Radio Nacional, Luis Montero, Beatriz Viaño, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Tras el rescate de Hernán Gil, las posibilidades de encontrar supervivientes son ya muy pocas. En medio de una calle reducida a escombro, Rafael se derrumba. La desolación por la pérdida de su hermana se mezcla con la tranquilidad de saber que acaban de localizar su cadáver y que los rescatistas se preparan para recuperarlo.
21: Un aliento es lo que yo quiero, porque si lo dejamos para cuando venga la extracción del edificio, no me van a entregar nada.
20: Nos transmite su indignación por la precariedad de medios en La Guaira. Cree que con más maquinaria y tecnología se podría haber salvado muchas más vidas. Una crítica que la prensa internacional le trasladaba anoche a la presidenta Delcy Rodríguez, que sigue defendiendo su gestión.
12: Y vamos a los mercados y un Wall Street hoy por la fiesta nacional de mañana. Las bolsas europeas están encarando el fin de semana con subidas. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
1: Sí, avances que se aceleran ahora mismo y que llevan a que en este momento el IBEX 35 alcance nuevos máximos históricos. El índice de referencia de la bolsa española subió un 0,7% y supera los 19.800 puntos. El impulso viene de la mano de las acereras del IBEX. ArcelorMittal suma más de un 3,5% y Acerinox cerca de un 3%. También energéticas como Iberdrola, Endesa o Acciona están entre las mejores. Subidas hoy sin Wall Street, como dices, que adelanta un día el festivo por el 4 de julio.
0: Gracias, David. Gracias, Marta. Pues con todo esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
9: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
22: Bon dia, són les 2:10, moment de contar-vos les principals notícies d'avui divendres 3 de juliol a les Illes Balears, una jornada que ha començat amb el so de les màquines excavadores al poblat de Sombanya. Una nova operació policial al poblat palmesà contra el tràfic de drogues i contra les irregularitats urbanístiques. Les màquines han esbocat 7 casetes il·legals que funcionaven com a punt de venda de drogues. Salutacions de Pau Fons i també de Júlia Blasco des del control tècnic. De seguida vos contam els detalls. Primer repassam els titulars de la jornada amb Jorge López. Polèmica per la regularització.
23: El govern balear acusa al central d'irresponsable per provocar l'efecte crida a unes illes amb els serveis ja saturats. Delegació de govern considera que l'executiu Provens criminalitza els migrants.
22: Queixes dels hotelers de Formentera.
23: Demanen al govern que faci enrere la normativa sobre parasols i gandules a les platges de l'illa i els deixen tornar a posar els 18 lots de serveis de platja. Molts turistes s'estan queixant i temen que l'any que ve vagin les reserves.
22: La justícia gratuïta al límit.
23: En el darrer any, en les Illes ha assolit un rècord de 70.000 actuacions, mentre el nombre d'advocats del torn d'ofici ha davallat un 12% en els darrers 5 anys, una tendència que preocupa al Col·legi d'Advocats de les Balears.
22: I en els esports?
23: Jaume Munar estarà a tercera ronda del Wimbledon per segon any consecutiu. S'enfrontarà demà al número 14 de l'ATP, Jiří Ležeska. El de Santanyí no ha cedit cap set encara en els dos partits que ha disputat en el Gran Slam d'herba.
22: I ara, escoltant, quin temps tindrem aquest cap de setmana, on de nou s'intensifica la calor encara més. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
24: Bon dia. Avui divendres de les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus de Palma, 33 a Eivissa, 30 graus de Maó i 29 a Formentera. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fort de tramuntana a Menorca i a Mallorca amb possibles ventades que podran superar els 80 km per hora i, a més, temporal marítim amb fortes onades. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. 34 graus a Palma, 32 a Eivissa, 30 graus a Maó i 29 a Formentera. Continuarà el temps estable. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 23 graus a Palma i a Maó i 24 a Eivissa. Demà continuarà el vent de tramuntana, però anirà perdent intensitat durant la tarda. És una informació d'EMET.
22: La xifra la coneixíem ahir i avui han arribat les reaccions. Les 34.000 sol·licituds a les Illes en el procés de regularització extraordinària d'estrangers han aixecat la polèmica política entre el govern central i l'autonòmic. L'executiu de Provens acusa els socialistes d'irresponsables per l'efecte crida del procés a unes Illes, diuen, amb els serveis públics ja saturats. El delegat del govern els acusa de difondre un relat fals que criminalitza els migrants. Marga Blanquer, bon dia.
25: Bon dia. El delegat del govern desmenteix que les 34.000 sol·licituds per acollir-se a la regularització extraordinària tripliquin les previsions i aclareix que els 10.000 expedients que estan tramitant les oficines d'estrangeria són els que tenien pendents d'arrelament a les Balears. Més enllà de les xifres, Alfonso Rodríguez defensa el procés que permetrà contratar els treballadors que ja viuen i fan feina aquí. Un model que contrasta, diu, amb el del Partit Popular i de Vox, que intenten culpabilitzar els migrants de la saturació dels serveis públics.
26: Ellos y sus empleadores van a contribuir como cualquier otro trabajador y trabajadora. Este es el relato real, correcto. El otro es buscar la culpabilización de la migración, de que quiere a estas personas migrantes escondidas y no los quiere en el PAC, en los hospitales o en las escuelas públicas.
25: El portaveu del govern balear insisteix en l'efecte crida del procés i vaticina una saturació encara més del servei públic i un impacte en el preu de l'habitatge. Antoni Costa.
27: Partit Socialista, amb una mà, defensa la regularització i en l'altra ens diu
2: Té vostè la situació de serveis públics complicada. Tenim un govern d'Espanya
17: irresponsable.
2: No ha calculat l'impacte que tindria aquesta mesura sobre els serveis públics de les Illes Balears.
25: El govern central estima que al final de la tramitació el 30% de les sol·licituds presentades seran denegades.
22: I el portavoz del govern, Antoni Costa, també ha mostrat respecte avui al pacte PP-Vox Andalusia que ha permès la investidura de Juanma Moreno Bonilla. Un acord que, ha dit Costa, no condicionarà la relació entre els dos partits a les Balears a manco d'un any de les eleccions autonòmiques.
3: No estamos dispuestos, lo digo sinceramente, a ni mirar ni hacia la parte derecha ni hacia la parte izquierda. Nosotros mantenemos un rumbo y a partir de allí es que no vamos a entretenernos, pero ni un minuto. Por supuesto, este gobierno y el Partido Popular pues aspiramos a tener una mayoría amplia que nos dé estabilidad de gobierno, abiertamente lo digo, una mayoría absoluta.
22: La plataforma Menys Turisme, Menys Vida ha exigit aquest divendres a les administracions centrals, autonòmica, insular i local l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per reduir l'impacte turístic a Mallorca. Entre d'altres, exigeixen al govern la prohibició dels lloguers turístics amb sancions contundents, la reducció de places turístiques a les illes, l'aplicació d'un topall d'entrada de vehicles i la reducció efectiva dels vols. Xavi Ara, bon dia.
4: Bon dia. Aquestes són algunes de les mesures que conté el full de ruta de l'entitat per combatre les conseqüències socials derivades del monocultiu turístic que han lliurat el Consolat de la Mà. A nivell local demanen als ajuntaments que defensin els barris i la suspensió immediata de noves llicències de lloguer turístic. També que declarin els municipis com zones tensionades. Així ho reivindica el portaveu de la plataforma, Dani Comas.
5: Exigim en el govern de les Illes Balears que legisli per la majoria resident. Això implica prohibir definitivament el lloguer turístic il·legal, amb sancions contundents, i abaixar per llei el sostre turístic de les Illes Balears. Anar a Madrid i a Europa exigim mecanismes per prohibir la compra especulativa de cases per part de no residents i fons voltor.
4: També han posat deures al Consell de Mallorca, a qui exigeixen que freni el col·lapse que, diuen, pateix l'illa i s'iniciï un decreixement real amb una moratòria i reducció del sostre de places turístiques. El coportaveu de la plataforma és Pere Joan Femenia.
6: Necessitem menys turisme per tenir una vida millor. Però fins ara les institucions només ens han rebut en declaració d'intencions, anuncis buits i lleis plenes de trampes per protegir els privilegis d'uns pocs.
4: D'altra banda, reivindiquen que es destini la totalitat de la recaptació de l'impost de turisme sostenible a habitatge social i medi ambient. En aquest sentit, proposen deixar de fer promoció turística finançada amb fons públics i combatre la precarietat laboral en el sector turístic.
22: Mentrestant, a Formentera, hotelers i Consell reclamen a l'executiu balear que es desencalli la normativa sobre parasols i gandules a les platges de l'illa Pitiusa i els deixin tornar a posar els 18 lots de serveis de platja. Expliquen que molts turistes es queixen i els hotels temen que l'any que ve baixin les reserves. Ignasi Gras, bon dia.
7: Els hotelers de Formentera reclamen al govern balear que desbloquegi la normativa que regula els serveis de platja i que va eliminar 18 lots de gandules i parasols. El Consell va interposar un recurs contra la normativa amb el suport dels hotelers, però encara sense resposta formal. Verònica Castelló, consellera insular de Medi Ambient.
8: Jo sí que he estat mantenint contacte telefònic amb el conseller de la Mà, demanant-li veure com estava aquest recurs, la seva anàlisi, la seva valoració, perquè hi havia hagut un compromís quan va venir aquí, es va reunir amb una sèrie de concessionaris, que varen dir que ho resoldrien aviat, en una setmana, i bé, m'ha dit que tot ho estaven estudiant, ho estaven valorant, estaven fent una anàlisi, però que encara no havien arribat a poder fer la conclusió.
7: Denuncien que la normativa és més restrictiva a Formentera que a Mallorca i que això suposa un greuge comparatiu per ells. Juan Macosta, president de l'Associació Hotelera de Formentera, i Vicent Bonet, propietari de l'Hotel Tahití.
27: Implica que totes aquestes persones que viuen, treballen amb aquestes les hamaques i de sombrilles, no podran treballar més aquest estiu, implica que tots els professionals que havien guanyat aquestes concessions tampoc podran tenir aquestes rentes aquí.
28: Sí que hem trobat gent que ha decidit no reservar perquè no hi ha el servei, val? I pensem que l'impacte real el tindrem més l'any que ve que aquest any. Quan la gent que és molt habitual i molt repetidora hagi comprovat que el servei no hi és durant tota la temporada, possiblement l'any que ve algú decideixi no vindre.
7: L'Associació d'Hotelers també argumenta que aquests serveis de platja serveixen per protegir el litoral, ja que delimita una mica la zona on els turistes es posen a la platja i eviten la dispersió descontrolada que afecta directament a dunes embrionàries i sobretot evita que turistes comprin parasols per uns dies que després acaben a la brossa amb l'impacte mediambiental que això comporta.
9: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
22: És el so de les màquines excavadores tomant 7 casetes il·legals al poblat de Sombanya, a Palma. Una nova batuda policial que s'ha saldat avui matí amb una persona detinguda. Enrique Mas, bon dia.
10: Bon dia. Durant l'operatiu coordinat entre policia local i nacional s'han confiscat diverses quantitats de substàncies estupefaents, entre elles marihuana, haixix, cocaïna, medicació per a la difusió erèctil i dopers en efectiu, així com també útils per a la venda i distribució de la droga. Així ho explica el portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
11: En las diferentes casetas se han desmantelado 7 puntos de venta, se ha detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública y se han intervenido diversas cantidades de marihuana, hachís, cocaína.
10: D'altra banda, la policia local ha esbocat 7 casetes que funcionaven a mode de punts de venda de drogues, entre elles una que estava decorada amb els colors de la bandera d'Espanya, que ja va ser tomada fa 2 setmanes en la darrera batuda que es va realitzar.
22: Més successos. La Policia Nacional ha detingut a Alacant un home argelià per intentar matar ganivetades un altre en baixar d'un autobús de l'MT a la platja de Palma.
25: L'acusat i un altre home, que també va fugir, la policia continua cercant, varen agredir la víctima el passat 5 de juny, després de barallar-s'hi perquè escoltava música sense auriculars i que usava molèsties dins el bus, i el qual el xòfer havia obligat a baixar abans. El detingut està acusat d'un delicte d'assassinat en grau de tentativa.
22: I a la platja de Palma, nova actuació contra la venda ambulant.
25: La policia local ha intervingut més de 600 articles destinats a la venda ambulant il·legal i ha denunciat diverses persones que feien massatges sobre l'arena sense llicència.
22: El sistema de justícia gratuïta han assolit una xifra rècord a les Balears en el darrer any. 70.000 actuacions, mentre que el nombre d'advocats del torn d'ofici, per contra, ha davallat un 12% en els darrers 5 anys. Una tendència que preocupa al Col·legi d'Advocats, que reclama millores. Amador Bauzà, bon dia.
13: Bon dia. Mai a les Balears s'havien fet tantes actuacions per part dels advocats d'ofici. Són 192 cada dia. Augmenten especialment les relacionades amb qüestions d'estrangeria i assistència als migrants que arriben en pastera. El degà del Col·legi d'Advocats de les Balears, Martí Alenyà, explica que paral·lelament a l'augment d'actuacions han detectat un degoteig de baixes de lletrats que no volen prestar servei al torn d'ofici per la mala situació de la justícia gratuïta.
14: Mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia, porque no es lo mismo recibir a un cliente del turno de oficio y resolver un asunto en un par de meses que tener que estar años a base de hacer escritos, reiterar actuaciones porque la justicia no avanza.
13: Els advocats demanen més mitjans i també consideren que la llei d'eficiència organitzativa ha alentit encara més els processos judicials, deixant la justícia al límit del col·lapse. Escoltam la vicedegana del Col·legi d'Advocats, Carmen López.
15: Y la situación es insostenible, ¿eh? Porque decir, los procedimientos desahucios a un año vista, a más de un año vista, ordinarios a 2 años, procedimientos laborales a 2-3 años, penales a más de 2 años, creo que los datos hablan por sí mismos.
13: Actualment presten servei a les Illes 700 lletrats al torn d'ofici.
22: El curs escolar ja ha acabat i ara és moment de fer balanç. FAPA Mallorca demana educació més escolta activa davant la reducció, diuen, de la participació de les famílies en les decisions de la conselleria.
10: Sol·liciten més equitat i inclusió en les mesures del govern i critiquen la diferència de limitació de renda de 90.000 euros entre les ajudes al menjador escolar i el xec cangur, i demanen que les mesures per a la millora de les instal·lacions, com el pla de climatització, siguin immediates. Des de FAPA reclamen també una investigació més profunda de la baixada de notes en les proves d'accés a la universitat després de que Conselleria assenyalara la llei estatal. Xavier Ferrol és el president de la FAPA.
16: Han de pensar que ja és una edat que són alumnes de lo millor fa 5-7 anys. O sigui, s'hauria d'estudiar bé quines són les causes.
22: Vox Palma demana al batle que replantegi el projecte per rehabilitar l'antic edifici de Gessa perquè surti a cost zero a les arques municipals. Així, el portaveu proposa adaptar la proposta guanyadora per ubicar oficines a l'edifici, fer un aparcament de 900 places i un jardí mediterrani. Fulgencio Coll.
18: Hay un proyecto que es bonito, que ha habido un ganador, pero esto es muy caro. Y la única manera es que vuelva a su función origen, que son oficinas, y hacer una concesión y que no nos cueste dinero. Es la solución buena, bonita y barata. Lo otro es otro proyecto que puede hacerse allí o se puede hacer en el Parkby. Los 130 millones de euros deben ir a atender las necesidades que son imprescindibles para la ciudad de Palma.
22: i una setmana de navegació a bord de la goleta de l'any 1934 Cervantes Saavedra. És el que han fet 24 adolescents d'entre 14 i 17 anys que han participat en un campament nàutic que partia des de València rumb a Eivissa i Formentera. Clàudia Marí, bon dia.
0: Navegar amb una goleta de l'any 1934, que a més va ser l'escenari de la sèrie El Barco, és una experiència que no tothom pot contar. I d'això són ben conscients els 24 adolescents d'entre 14 i 17 anys que el passat 28 de juny embarcaren a València amb el Cervantes Saavedra en un campament nàutic rumb a les Pitiüses. A més, una de les particularitats d'aquest campament és la importància que dona a la pausa, la contemplació i la desconnexió digital. Parla el coordinador del campament nàutic.
1: Una apuesta pues muy centrada en valores, en deporte, en formación y sobre todo en que los chavales embarquen sin ningún tipo de tecnología y se conozcan y desconecten.
0: A la primera parada, a Formentera, van bussejar i fer un voluntariat per conscienciar-se sobre la importància de la posidònia. I ja a Eivissa es van treure la llicència bàsica de navegació. Així és com ho valoren els participants.
12: Está siendo una experiencia que la verdad que nunca ninguno de nosotros nos habíamos imaginado. Lleno de paisajes, atardeceres impresionantes y actividades náuticas que son una locura.
19: Nos han enseñado pues cómo maniobrar un barco, cómo, de dónde viene el viento, la dirección, nudos también.
20: Y haces este tipo de cosas que no harías con los móviles, que pues, antes estábamos jugando al parchís, estábamos jugando a la oca y no te encierras en tu camarote cuando te aburres.
0: Una setmana de desconnexió amb activitats a la mà i a l'amics que arriba a la fi aquest diumenge quan tornaran a navegar cap a València.
22: I en els esports, començant parlant de tenis, Jaume Munar estarà a tercera ronda de Wimbledon per segon any consecutiu després de superar ahir el britànic Jacob Fairley.
21: En 3 sets per un 6-4, 7-6 i 6-4, el de Santanyí no ha cedit cap set encara en els dos partits que ha disputat el Gran Slam d'herba. El següent rival del tenista serà el 14 del rànquing ATP, Jiří Lehečka, a qui s'enfrontarà el dissabte. A més, Munar també ha disputava en el quadre de dobles amb Pablo Carreño, va ser eliminat ahir a primera ronda.
22: Els que ja han donat per acabar de la temporada són la plantilla i el cos tècnic del Palma Futsal, que ara afronten la revolució del sistema de competició aprovada per la Federació de Futbol per a la temporada que ve.
21: El club ha fet un acte de cloenda on ha analitzat tots els canvis previstos. Recordem que la temporada que ve la Lliga es divideix en dos torneigs, el d'obertura i el de clausura, i desapareix la Copa del Rei. El club, a més, ha fet oficial que cedirà el seu futbolista Mateus Maia, que tornarà a Brasil. El tècnic, Antonio Vadillo, assegura que avançarà en la pretemporada per arribar a temps al primer títol, la Super Copa, que es disputa el cap de setmana del 5 i 6 de setembre.
23: El objetivo principal es preparar el equipo lo mejor posible para esta Supercopa de España, que la tenemos el 5 de septiembre, y a partir de ahí pues prepararlo para el torneo de apertura y que nos daría acceso, si estamos entre los 6 primeros, a esta Copa de España, Copa del Rey, ahí unificada, e intentar luchar por esta liga regular de la primera vuelta.
22: I avui a la cultura destacam l'estrena i vespre del Festival Fosquets Lítica a Menorca.
13: Ho va fer amb un concert de Guillem Soldevila, que ha duit el fascinant escenari de pedra de Lítica a la història de les germanes Bronte, escriptores angleses del segle XIX. A partir de la conjunció de música, ball i narració, el menorquí aconsegueix hipnotitzar el públic i atrapar-lo des del principi fins al final, tot en el marc únic de les pedreres de Ciutadella.
24: Lítica és un escenari meravellós. Té aquest punt ancestral que realment t'atrapa i és un autèntic luxe i un privilegi per qualsevol músic realment tocant aquestes pedreres amb tanta història.
13: El fosquet és el moment del dia en què el sol ja baixa.